0: cadena SER, Hoy por Hoy, con Pedro Blanco.
1: 8 y 14, 7 y 14 en Canarias, dos asesinatos machistas más, dos en un mismo día, en Asturias y en Murcia. Quizá el más impactante, por las circunstancias en las que se produjo, es el de una mujer, un agente de la Guardia Civil, asesinada en la casa cuartel de Llanes por su expareja, otro agente del cuerpo, que había sido retirado, que murió tiroteado por compañeros de la víctima que intentaron evitar ese crimen. Asturias, Alejandra Martínez, buenos días.
2: Hola, muy buenos días. Sí, un crimen machista que ha conmocionado la pequeña localidad turística de Llanes. Laura Cruz Vega, así se llamaba, tenía 50 años. Era guardia civil y ayer su exmarido Dámaso, también agente del cuerpo, fue a por ella. Se coló por el garaje de la casa cuartel de Llanes, que conocía perfectamente por haber trabajado allí antes de ser trasladado a Zamora, donde llevaba 9 años. Encontró a Laura en su puesto de trabajo y le descerrejó varios tiros a bocajarro. Un compañero de la víctima, un teniente, intervino y resultó herido de gravedad, aunque su vida no corre peligro. El asesino de Laura intentó huir disparando al resto de agentes que estaban trabajando ayer y que abrieron fuego alcanzándole. Moría 2 horas más tarde en la UBI móvil por la gravedad de las heridas. Tenía una condena por malos tratos y su exmujer estaba en el sistema Biogen de protección de víctimas de violencia de género. A su verdugo, que acababa de ser apartado del cuerpo, le habían retirado el arma, pero eso no le frenó. Se investiga lo ocurrido, pero ya se sabe que le robó el arma del crimen a otro agente. Los 3 hijos que tenían en común quedan huérfanos, uno de 18 años y 2 gemelas de 14. Delegación de Gobierno, Principado y Ayuntamiento de Llanes han convocado para esta tarde una concentración en la villa en señal de luto y condena.
1: En Murcia, la policía detuvo anoche al asesino de su exmujer. La mató en un centro comercial y fue detenido horas después. Murcia, Paco Sánchez, buenos días.
3: Buenos días. La detención pone fin a varias horas de búsqueda después del crimen ocurrido durante la tarde del miércoles en un centro comercial del barrio del Infante. La víctima, de 44 años, estaba trabajando en este centro comercial, en uno de los comercios. El principal sospechoso, su expareja, abandonó el lugar tras los hechos y fue localizado y detenido de madrugada en Puerto Lumbreras. La investigación se sigue como un presunto caso de violencia de género. El detenido tenía antecedentes por malos tratos sobre la misma mujer y contaba con una orden judicial que le prohibía acercarse o comunicarse con ella. La pareja tenía una hija de 5 años y el juzgado ha acordado la protección provisional de la menor mientras continúan las diligencias.
1: Y ni un día sin ración de ático. Espero que Díaz Ayuso pactara con su consejero de presidencia eso de echarle el muerto del ático, porque si no, al consejero le pinta mal la cosa. La presidenta de la comunidad se enredó de nuevo ayer con las explicaciones sobre el ático, que hizo eso que es un poco feo, ¿eh? De echarle la culpa a un subordinado. Radio Madrid, Valeria Chamorro, buenos días.
4: Buenos días. Sí, la Ayuso echa balones fuera y se escuda en una figura de máxima confianza, su consejero portavoz, Miguel Ángel García. Dice que es él quien tiene las explicaciones sobre la compra del ático de 6,3 millones de euros que la comunidad adquirió en Chamberí, que ella no tiene ni la menor idea.
5: Pues yo les tengo que remitir a la Consejería de Presidencia, entre otras cosas, porque es quien tiene no solo la información detallada, sino que tiene también los canales de comunicación a tal efecto, porque Planifica Madrid compra y vende inmuebles a lo largo de todo el año en numerosas ocasiones.
4: Después de las explicaciones vagas que han dado al respecto desde su ejecutivo, la presidenta reduce a una coincidencia otro detalle que le ha afeado la oposición: la puesta en venta justo cuando el gobierno madrileño se hizo con el ático de lujo de 2 inmuebles por parte de su pareja, uno de ellos el domicilio en el que conviven.
1: Y lo de proteger a la lideresa le puede salir caro a la alcaldesa de Alcalá de Henares. Este asunto enlaza directamente con nuestra primera noticia. Verán, 2024. La presidenta Ayuso reacciona a una agresión sexual y la relaciona con la llegada de inmigrantes desde Canarias a Madrid, Alcalá de Henares. Para validar esa tesis, se filtra un atestado policial de ese municipio. El PP utiliza ese atestado para apuntalar la teoría de Díaz Ayuso. Bueno, pues ahora la alcaldesa de Alcalá va a ser juzgada por esa filtración. Volvemos a Radio Madrid, Alfonso Gea.
6: Así es, la alcaldesa Pedro de Alcalá de Henares enfila ya el banquillo de los acusados. La sección de instrucción del Tribunal de Instancia de Alcalá de Henares ha finalizado esta investigación contra la primera edil alcalaína y ha transformado esa pieza de diligencias previas en procedimiento abreviado, lo que significa que ya no está investigada, sino procesada, y a partir de ahora únicamente un tribunal de 3 magistrados va a decidir tras juicio si es culpable o inocente. En su resolución, ese órgano judicial detalla cómo se ha perpetrado este delito: la cascada de decisiones presuntamente adoptadas por Judith Piquet para lograr un único objetivo, que además recoge este auto con la las propias palabras de la alcaldesa. Atención, hay que salvar a la presidenta, hay que salvar a la jefa y hay que trasladar esto, el atestado, a Madrid. Una estrategia por las polémicas palabras de Ayuso, como tú comentabas días antes en Alcalá de Henares, vinculando inmigración con delincuencia sexual.
1: Gracias, Alfonso. 8 y 20, 7 y 20 en Canarias.
0: Hoy por hoy, Maestrat.
7: Molt bon dia a tots i a totes. Avui, 6 d'agost del 2026, anem a apropar-vos totes les notícies així a la ràdio. Però primer, anem a veure l'horatge.
8: Obramat Castellón, con los precios más bajos del mercado, les ofrece el tiempo.
9: L'horatge.
7: La temperatura màxima per avui serà de 31 graus, la mínima de 25 graus. L'índex ultravioleta màxim serà de 8. Des de les 6 del matí fins a les 12 del matí hi haurà una probabilitat del 30% de pluja i de les 12 fins a les 6 de la vesprada la probabilitat serà del 40%. De 6 a 12 hi haurà un vent que vindrà pel sud-est de 15 km per hora, després vindrà per el sud a 20 km per hora i finalment de 6 a 20 a les 12 de la nit el vent vindrà des de l'oest a 10 km per hora. I ara sí, anem en les notícies d'avui i és que el 7 d'agost comencen les festes patronals de Càlig 2026 i d'això ens parla la regidora de festes, Ruth Sanz, que ens comenta la programació i com seran aquestes festes.
10: Però podem passar per la colla de dansaires, en la dansa popular, en les mestres de casa, en les seues exposicions, en les dos penyes taurines, en totes les activitats taurines que es fan a banda de les que ja organitza l'Ajuntament, però podem pensar pues, en la societat de caçadors que enguany per primera vegada fan un concurs de cuina de caces i la veritat és que jo parlava en un dels membres de la junta directiva, no? I me deia, pues mira Ruth, ja tenim 18 participants que cuinaran a les festes o les motos que fan una altra vegada, un altre any més, la troba de motos o no sé, ara mateix és que pues, l'Associació Espanyola contra el Càncer que fa la cursa per la salut, que enguany ja és la 24a edició, vull dir que al final són moltes activitats que complementen, no? Tot el que esperem de les festes, que al final moltes coses són pues els balls. Nosaltres a Càlids som coneguts per les nostres nits de balls i la veritat és que estem molt contents. Són 10 nits que 7 nits tindrem orquestra i 3 dies tindrem pues, tributs i la veritat és que ho han preparat en moltes ganes i en l'objectiu de que disfruten totes les edats.
7: I parlant de festes patronals, també seran les festes de Rossell, les festes majors 2026, que es comencen el dia 8 d'agost. I d'això ens parla el seu alcalde, Evaristo Martí, sobre la programació de Rossell 2026.
11: Bueno, la programació és ampla, és variada. La programació que fa la comissió de festes, que els que després felicitaré també, és per a tothom, no? Jo destacaria, a mi personalment m'agrada molt pues, l'acte de proclamació de dames i fadrins, concretament aquest any ne tenim 17, dames infantils i fadrins infantils ne tenim 15, que bueno, pues, d'alguna manera són el nostre futur, la representació dels joves. No? L'acte també al mateix moment que del pregó de festes, la mantenedora, aquest any tenim Avenil de Sebastià, que és una persona que treballa 31 anys al servei de l'Ajuntament. També voldria destacar pues, el dia de la Mare de Déu, on fem l'ofrena, el dia 15 d'agost, l'homenatge a la gent gran, balls, concerts, exposicions, festa a la Font de Baix, vermut, carrosses, bous, baquetes, i bueno, en definitiva, pues, les típiques festes de poble, no? On hi participa moltíssima gent. Això sí que és d'agrair.
7: I ens anem a Vinaròs, i és que aquest diumenge 9 d'agost els comerços sortiran a la vora de la mar en una nova edició de Nit de Compres al Passeig, una cita amb el comerç de la localitat que ja s'ha convertit en una activitat imprescindible dintre de l'agenda estiuenca. Prop d'una quinzena d'establiments ompliran la pèrgola del Passeig de Colom amb paradetes per mostrar la variada oferta comercial de la localitat. La regidora de l'àrea, Carla Miralles, agraïa la implicació de l'Associació de Comerciants i dels Botiguers per organitzar un any més aquesta activitat. D'això ens parla la presidenta de l'Associació de Comerciants, Maria Àngeles Pereda.
9: Allí hi haurà 14 carpes de comerços de proximitat que estarem a la vora de la mar i que promocionarem, a part dels nostres productes, també les nostres botigues i els nostres comerços. Productes i també pues oferint tot allò que tenim a les nostres botigues i els nostres comerços a tots els turistes i a tots els visitants que vulguin apropar-se al Passeig Colom, que vegin el tipus de producte que tenim als nostres comerços de proximitat. Esta edició, com anteriors, en Nit de Compres al Passeig, és diferent perquè intentem fer-la per la tarda, tarda-nit, perquè sigui una miqueta més tranquil·la, més fresqueta i més agradable per a tots. Des de les 5 de la tarda fins a les 12 de la nit estarem. I les carpes estaran ubicades a les parts laterals, deixant el pas central. Com sempre, intentarem aportar tot el tipus de producte que pugui ser d'interès per a tota la gent que ens pugui visitar.
7: I ens anem al Baix Maestrat, i és que Baix Maestrat impulsa i inicia una ronda de reunions amb els ajuntaments per avançar cap a una estratègia comuna de la comarca. L'associació empresarial manté les seues primeres trobades amb els municipis del litoral i continuarà al setembre amb els ajuntaments de l'interior per identificar reptes i oportunitats del territori. Baix Maestrat impulsa ha iniciat aquesta primera fase de diàleg institucional amb l'objectiu de conèixer de primera mà les seues necessitats, compartir la visió del projecte i avançar en la creació d'espais de col·laboració que permeten impulsar el desenvolupament econòmic i social del Baix Maestrat. Durant l'última setmana de juliol, l'associació ha mantingut reunions amb els alcaldes de Vinaròs, Peníscola, Alcalà de Xivert, Alcossebre i Benicarló. I ens anem a la comunitat, i és que la Unió Llauradora preveu que la producció de cítrics de la comunitat arribi al voltant dels 2,5 milions de tones en la campanya 2026-2027, la qual cosa suposa un lleuger increment del 3,4% respecte a la passada campanya. Malgrat aquesta recuperació, l'organització adverteix que l'aforament continuarà situant-se entre els més baixos del sud últims 20 anys i únicament superarà el de la campanya anterior, que va marcar el mínim històric recent. L'estimació s'ha realitzat a la fi de juliol i està basada en una anàlisi tècnica de la Unió, tenint en compte el comportament climatològic, l'estat de les explotacions i l'impacte de les plagues. Això ens parla el secretari general de la Unió, Carles Peris.
12: La Unió preveu una collita de cítrics en la comunitat valenciana de 2.594.000 tones. Seria la segon més baixa de les últimes dues dècades, però hi hauria un lleuger increment respecte a la de l'any passat d'un 3,4%. Però n'hi ha una evidència clara de que el baix nivell productiu s'ha instal·lat en l'aforo citrícola valencià. Encara que l'aforo siga limitat, favoreix que la fruita siga de bon calibre i qualitat i esperem poder cobrir tota la demanda de forma ordenada als principals mercats europeus. És veritat que de moment també estem apreciant que no n'hi ha tant de moviment de compra en camp com en anys anteriors, encara que les poques operacions que s'han realitzat són a preus estables. També des de l'organització reclamem a les administracions un pla d'ajudes per a la reconversió d'arbres vells en arbres nous i noves plantacions que siguin més rendibles en un futur, més matèries actives disponibles per al control de les plagues que pressionen molt en el camp i després provoquen destrios elevats en l'almacén, i després també que n'hi hagi una major promoció dels nostres cítrics en els mercats internacionals.
7: Fins ací les notícies d'avui. Que passeu un molt bon dia.

0: hoy.
1: Atención, aventureros y amantes de los desafíos. Llegó el momento de perderse en la maravilla del laberinto de Peñíscola, el más grande de España y el tercero de Europa. Descubre un mundo de emociones y diversión mientras te sumerges en este laberinto único. Abierto de martes a domingo de 10 a 20 horas. Una experiencia que no puedes perderte en tu visita a Peñíscola, el nuevo escape room, el laberinto del Minotauro. Sigue la emoción y encuentra el camino hacia la diversión. Visita nuestra web para más detalles y planifica tu visita en laberintodepeñíscola.com. No dejes que te lo cuenten, vívelo tú mismo, con la colaboración de Turisme Comunitat Valenciana.
2: Hi ha moments que ho canvien tot. Este 12 d'agost viu l'univers en primera fila. Viu l'eclipsi total de sol a la Comunitat Valenciana amb seguretat i responsabilitat. No et desplaces si no és necessari i utilitza només ulleres amb certificació ISO 12-31-2-2. Generalitat Valenciana. Més informació en eclipses.gba.es.
3: El 14 d'agost, Vinaròs celebrarà una nova edició del Dia de la Joventut, una jornada plena d'activitats per a totes les edats. Al matí, la pèrgola del Passeig de Blasco Ibáñez acollirà una gran festa de l'espuma i un espectacular inflable aquàtic. I a partir de les 7:30 de la vesprada, la festa es traslladarà al Passeig de Colom amb els concerts de Big Rock Experience, Esther Querol, La Tremenda, Coco i la sessió final de DJ Max. Una proposta gratuïta per a gaudir de l'estiu en família i en els amics. Us hi esperem. Ajuntament de Vinaròs i Casal Jove.
4: El 12 d'agost, prepara't per a mirar al cel. Vinaròs viurà un dels esdeveniments astronòmics més espectaculars de les últimes dècades, un eclipsi total de sol. Durant quasi 2 minuts, el dia es convertirà en nit. Vine als punts oficials d'observació del Fortí i del Santuari de la Misericòrdia amb activitats, informació i repartiment d'ulleres homologades. Recorda, el sol només es pot observar amb protecció adequada. 12 d'agost, Vinaròs, a l'ombra de l'eclipsi. No t'ho perdis.
5: ¿Buscas el hogar de tus sueños? En Cifa Aragón tenemos las llaves que abren las puertas a tu futuro. Sabemos lo que significa encontrar el lugar perfecto para ti y tu familia. Nuestro equipo de expertos está listo para acompañarte en cada paso del camino, desde la búsqueda hasta la firma final. Y con nuestras...

0: Molt bon dia a tots i a totes. Avui, 6 d'agost del 2026, anem en un programa més del nostre Hoy por Hoy a ser Maestrat. Avui, com totes les setmanes, contem amb el nostre programa de Pixel Maestrat. En aquest cas, Albert Gavaldà ens trau a Nati Romeu i a José Luis per a parlar de la 25a edició de curtometratges a Vinaròs. Vos deixo en l'entrevista.
1: En Autotrack Vinaròs llevamos el rendimiento de tu coche al siguiente nivel. Taller multimarca con tecnología punta y expertos a tu servicio. Recupera la potencia. Descarbonizado, limpieza de EGR, admisión, inyectores y filtros de partículas. Además, somos punto de venta y servicio BMW, BMW Motorrad y Mini Cooper. Estilo, excelencia y respaldo oficial. Ven a calle San Francisco 133 o visítanos en autotrackvinaros.com. Autotrack Vinaros, especialistas en todas las marcas, expertos en la tuya.
2: Només passa una vegada en més d'un segle. El 12 d'agost mira el cel des d'Alcanar. El municipi es prepara per viure un dels grans esdeveniments astronòmics de l'any. El primer eclipsi total de sol visible des de la península en més de 100 anys. Alcanar serà un dels millors jocs per a contemplar-lo, amb 1 minut i 37 segons de totalitat i una experiència única que combinarà música, gastronomia, cultura i activitats per a tots els públics. La plaça de Bous, la Moleta del Remei i un espai adaptat a la fanecada seran els escenaris per viure aquest fenomen extraordinari. Fins al dia de l'eclipsi també podeu descobrir tots els secrets de l'eclipsi amb xerrades, sessions de planetari i activitats per a tota la família. Consulta tota la programació a les xarxes socials de l'Ajuntament d'Alcanar. El 12 d'agost, el cel té una cita amb Alcanar. No te'l perdes.
3: Energía Vinaròs. ¿Pagas demasiado en tu factura de luz o gas? Trae tu factura y revisamos contigo opciones para que pagues menos, con atención personalizada y sin complicaciones. Ven a vernos en la calle Pilar 25, en Vinaròs. Confianza y buen servicio.
4: Del 7 al 16 de agosto, Càlig está de fiesta. 10 dies per a gaudir de les festes patronals, amb revetlles, cercaviles, concursos gastronòmics, dies de bous, activitats per als més menuts i moltes sorpreses més. I el 10 d'agost, a les 20 hores, no et perdes la tradicional entrada de bous a l'estil calitjó, declarada Festa d'Interès Turístic Provincial. Vine a Càlig i gaudis de 10 dies de festa, tradició i germanor. Festes patronals de Càlig, del 7 al 16 d'agost. T'esperem!
5: El 14 d'agost, Vinaròs celebrarà una nova edició del Dia de la Joventut, una jornada plena d'activitats per a totes les edats. Al matí, la pèrgola del Passeig de Blasco Ibáñez acollirà una gran festa de l'espuma i un espectacular inflable aquàtic. I a partir de les 7:30 de la vesprada, la festa es traslladarà al Passeig de Colom amb els concerts de Big Rock Experience, Esther Querol, La Tremenda, Coco i la sessió final de DJ Max. Una proposta gratuïta per a gaudir de l'estiu en família i en els amics. Us hi esperem. Ajuntament de Vinaròs i Casal Jove.
6: Benvinguts un dia més a Pixel Maestrat, el programa de Ser Maestrat on parlem de diverses temàtiques relacionades amb la tecnologia, fotografia, intel·ligència artificial, viatges, i avui parlarem de cine. Parlarem de cine ja que enguany s'han fet 25 anys, un quart de segle, del Festival Internacional de Cine de Curts Agustí Comes, que es realitza a Vinaròs. I avui tenim amb nosaltres a dues persones que estan molt, molt relacionades amb aquest festival. Nati Romeu, de la Fundació Caixa Vinaròs, i José Luis Beltrán, membre del jurat. Bon dia als dos.
7: Bon dia, Albert.
6: Primer de tot, acabem de tancar la 25a edició, el 25 aniversari. Nati, com ha anat aquesta edició?
7: Pues, com tots els anys, perfecte. Un èxit de públic, un èxit de curts que hem rebut, perquè n'hem rebut 775 que venien de tot el món. Bueno, hem tingut un petit problema el primer dia de projecció que se feia al Vinaròs Arena, perquè una ràfega de vent d'aquestes inesperades, saps? Perquè el muntatge estava tot fet, va moure la infraestructura i vam tindre que ajornar la primera projecció, però res, ho vam solventar projectant dos curts més el dia següent i canviant també i reforçant una mica tot, perquè ja entonces, si no venia un huracà ja no ens podia tombar. Però la veritat és que, bueno, José Luis suposo que estarà d'acord en mi, tot ha anat molt bé, ja t'he dit una altra vegada, d'èxit de públic. Teníem la limitació de les 500 persones pel projecte que se fa cada any a la plaça de Bous, i però no haguéssim pogut encabir perfectament 700 o més.
8: Sí, o 1.000, si hagués ficat 1.000 entrades a la venda, 1.000 sí. Persones que
6: haguessin. Sempre hi ha històricament més demanda d'entrades que el que s'ofereix, no?
7: Sempre, sempre. De fet, pensa que una vegada que el projecte se va fer per a 700 i pico de persones, van entrar les 700 i pico i sempre s'acaben les entrades pràcticament el mateix dia. Clar, això és un problema perquè hi ha molta gent que no entén. La gent quan veu la plaça de Bous pensa que podem ficar allí la plaça plena, però clar, se té que fer un projecte per seguretat, la pantalla està al mig de la plaça, i, però bueno, molt bé.
6: José Luis, i des del jurat, quina valoració feu?
8: Home, molt positiva pel que diem, no? El més important és el públic. És molt difícil, vaig fer molts de festivals i és molt difícil omplir, no? I és molt difícil que hi hagi gent. En el nostre cas, les 500 persones les fem amb molta facilitat, i és una de les coses que, per exemple, va sorprendre al director d'una vocal, que és el guanyador d'este any del Premi del Públic. Li va sorprendre que hi haguessin 500 persones, jo va dir en el discurs, va dir, m'ha sorprès com teniu tant d'èxit. He vingut del Festival de Bot i, per exemple, s'organitza molt bé i tal, però la quantitat de gent és molt inferior. La valoració és molt positiva en general. Els convidats molt bé, com tots els anys. Sempre tenim alguna incidència, sempre passen coses que no havien passat mai. Este any ha passat lo del vent, també va passar empats d'estos molt, molt estranys durant la deliberació, és difícil, no?, empatar. I bueno, no sé, en general positiva, des de luego.
6: Els guanyadors quins han sigut amb el premi del jurat, del públic? Ha coincidit el jurat del públic? Ha sigut molt divergent?
8: Molt interessant la pregunta.
6: Qui vol respondre?
7: A veure, en principi no ha coincidit, però de fet el que passa és que dintre del jurat, i mira que som un jurat molt ben avingut, José Luis, no hi ha cap problema, però clar, contra gustos colores, no? I cada un pues, prioritzem una cosa, i efectivament només una vegada ha coincidit el premi del públic i el premi del jurat, perquè normalment el públic se decanta més per la comèdia i nosaltres mirem altres aspectes, però enguany, per exemple, hi ha hagut un empat en el moment de votar el premi del jurat i hem tingut que desempatar, i no passa res, s'ha desempatat i ja està.
8: I en el premi del públic ha hagut molta paritat també.
6: I per a desempatar, clar, canviar de criteri és molt complicat. Com se fa per desempatar?
7: No, pues normalment, normalment nosaltres fem 3 vots, 2 vots i un vot, d'acord? Parlo del jurat. Aleshores, clar, arriba un moment en què potser jo o José Luis o qui sigui ha pogut donar 3 vots a un curtmetratge que no ha sigut el que ha empatat, i aleshores el que tornem és a fer una segona votació i només votem un curt. Aleshores aquí se produeix el desempat de seguida, i tot i això també moltes vegades queda molt justet, però això és com el futbol, si de repent un fica un gol en la taula de penaltis.
8: I també moltes vegades existeix la figura del president del jurat, també per a desempatar. Sí, que la seva opinió pesa molt perquè és el president del jurat, i llavors pot ajudar a desempatar, a dir, bueno, jo penso que este és millor, bla, bla, o argumenta, i al final es pot optar per això. Jo el que destacaria, per exemple, també és una certa convergència entre les nostres valoracions i les que fa el públic. Hi ha molts de curtmetratges que per a nosaltres tenen bona valoració, tenen molts de vots, i el públic també. És a dir, cada vegada jo crec que amb els anys hem anat convergint una miqueta, no?
7: Però això és normal, José Luis, perquè penses una cosa, que nosaltres, el públic ha crescut en nosaltres. Aquí no hi havia una afició, entre cometes, pel curt, així no és tan generalitzada com hi ha ara. Quan comencem fa 25 anys, nosaltres, si el festival ha pogut arribar fins on ha arribat, ha sigut precisament pel suport que hem tingut del públic. Entonces, clar, nosaltres hem anat creixent en la sensibilitat, en el gust, en el criteri pels curtmetratges, i el públic ha crescut en nosaltres. Per això cada vegada és el que diu José Luis, si bé és veritat que se decanten més per la part de comèdia, el públic del festival, però rifirrafe en les votacions, perquè sí, sí. De fet enguany, per exemple, si te'n dones compte, una vocal ha sigut finalista del Premi del Públic i del Premi del Jurat, també.
6: Sí. Ha hagut una educació del públic al llarg dels anys que també ha fet agafar una cultura cinematogràfica que també ha anat més acorda al criteri més professional, entre cometes, del jurat.
7: En el món del curtmetratge, sí, per el que nosaltres hem notat.
6: Nati, anem al principi de tot. Quines expectatives teniu quan vau començar?
7: Ui, molt poquetes. La culpa és de Manolo Sabaté. De Manolo Sabaté, que quan jo vaig començar a treballar a la Fundació, se presenta un dia i em diu, escolta, mira, és que jo penso que se podrien fer diferents activitats culturals, perquè ell sempre ha sigut un agitador, i una de les coses seria el curtmetratge. Me apareixia bé, bueno, ell va dir cortos, que m'ha fet molta gràcia, perquè dic cortos, no sabia a què se referia, i la sort és que teníem, o tenim encara, el conveni de la Seu del Nord amb la Universitat Jaume I de Castelló, i bé, ells des de l'aula de cinema de la UGI ens van començar a deixar curts perquè nosaltres poguéssim projectar. Clar, en aquell moment eren curts bastant, alguns d'ells eren, no sé, bastant d'alumnat i això, no? Però d'alguna forma no volia dir casolans, vale? Però molt bons, cursos, molt bons, perquè de fet alguns directors que ara estan fent sèries a TV3 en aquell moment estaven enviant molts curtmetratges, i entre això s'anaven barrejant alguns curtmetratges que havien sigut premiats, com per exemple Hongos o això. Clar, la cosa va quallar, poc a poc va anar creixent, va ser quan vam, a cap de dos anys o així, va ser quan ja vam decidir, o tres, no me recordo, de fer un jurat, de fer un premi. Primer se comença en un premi, després se va creixent, i després també hem anat avançant en tecnologia, DVD-QS, ha passat a DVD, després...
8: Del VHS al DVD, i el que comentàvem antes, no? Que havia un moment que estaven los dos i que per a projectar-ho més fàcilment el VHS es passava a DVD i tot ho feia en DVD. La qualitat ha anat millorant molt.
7: Moltíssim.
8: Sobretot la qualitat tècnica i les resolucions, no?, en pantalla.
7: Però jo tinc una cosa que sí que no sé si tu estàs d'acord en mi. Saps què passa, Albert? Que al principi, com rodar curts, en este cas, perquè estem parlant de curts, era tan complicat, tot el que arribava, que possiblement era més poc, era més difícil d'escollir perquè tot era molt, molt bo. Ara... El fàcil accés a la tecnologia fa que de repent t'arriben alguns curs que diu, ostres, és un festival internacional, sí, de curtmetratges.
8: I espera't que amb la IA encara ne vindran més. És una data molt reveladora, per exemple, que quan va començar el festival, la quantitat de curs que rebíeu, segons tinc entès, està sobre els 140, sí, 150...
7: 200,
8: això és menys de lo que un sol membre del jurat veu actualment. És a dir, la progressió ha sigut molt gran. Hi ha una gran quantitat de curtmetratges que ens arriben, i també per la major facilitat de rodatge també és possible que siguin més llargs.
7: I per la facilitat de distribució. Abans tenien que enviar l'UVHS per correu o el DVD per correu, ara no, ara tots són plataformes.
6: Sí, sí, ara ho envies per una SWTransfer o WeTransfer, sí, qualsevol plataforma d'aquestes, sí, sí, i ja ho teniu ahí.
7: Fes home.
8: Sí.
6: Ah, també.
8: Sí, jo crec que també ha passat una cosa, ara m'ha vingut al cap, ni ho havia pensat antes. És molt possible també que la gent fos més conscient de participar abans, perquè a vegades parles en algun director o això i no sap ni que ha participat, perquè ho pengen en plataformes i arriba a molts de festivals que ells desconeixen. I a vegades aquí a Vinaròs s'han emportat sorpresa perquè no s'esperen que sigui com és el festival. El president està ens ha emportat una sorpresa.
7: Sí, no, i a part hi ha una altra cosa, que també és el que diu José Luis. Per exemple, un curt pot estar rodat, per dir-te algo, a Iran. Val? Este té una distribuïdora internacional i després té una distribuïdora espanyola. Clar, a nosaltres, quan ens arriben aquí per la plataforma, jo me fico en contacte amb aquesta distribuïdora espanyola, i aquesta distribuïdora espanyola te diu, espera't que me ficaré en contacte amb la distribuïdora internacional, que potser no és la mateixa, i a lo millor el director guanya i no sap que ha guanyat perquè no sap ni que el seu curt ha participat. Una mica això ens va passar en Skin.
8: Exacte, per això dic, sí, sí. Skin va ser un cas molt especial, també estàvem en pandèmia, vam tindre que parlar amb ell, va enviar un vídeo perquè sí, no se podia fer res, a part estava als Estats Units.
6: I també està clar que tenim els drets per a emetre, perquè sí, clar, si no ho sap el que ha fet la pel·lícula que s'emetrà, no saps si té realment els drets o teniu els drets per a emetre o per
7: sí,
6: a
7: nosaltres poder, clar, això se pot fer, perquè de moment en què te ho envien va participar en les bases, jo fica. Ara, això sí, Imagina't, per exemple, que de repent te diuen, no sé, el Festival X o la, que vol projectar el curt, tens que demanar permís. Moltes vegades la EPA o jo que sé, o l'Ajuntament d'Alcanar o que sigui, mos demana de passar algun curt i tens que demanar permís al director, perquè una vegada s'acaba el festival tot el que se fa fora no se pot fer si ells no te donen permís, però sempre ho hem pogut fer, no hem tingut cap problema.
8: Jo crec que en general te deuen dir sempre que sí, no? Sí. Perquè sempre que he preguntat, per exemple, per a projectar-ho en l'escola o per a utilitzar-ho en un altre lloc, sempre m'han donat facilitats i m'han dit que sí. Míriam Garró, quan li va dir de projectar el curs de sordes, si el volia projectar a l'escola, em va dir que cap
7: sí,
8: problema.
7: Sí, sí, sí, sí.
8: Luis Tinoco també. Tota la gent que han parlat, en general, el que volen és difondre el curtmetratge.
7: I a vegades inclús se n'alegren, perquè jo, bueno, enguany no, però normalment anava a passar curtmetratges de la presó de Castelló i demanaven permís. Clar, quan tu li dius al director o directora que anaves a passar un curt a la presó de Castelló i que després a la presó d'Homens, vale? I que després hi havia com un petit col·loqui i tal, estaven superencantats, perquè és el que volen, és això, que el curt se mogui. Ara, és diferent, per exemple, que no se poden projectar per la televisió, per dir-te algo, perquè, o penjar-los a les xarxes, que ho fan ells, però sí, el curt, i a més, com les temàtiques són tan diferents, se poden utilitzar en molts aspectes.
6: Nati, quin tipus de dificultats suposa organitzar un festival? Ja sé que moltes, però és allò de que te requereix més esforç.
7: Jo te puc parlar del nostre, d'acord? Del nostre, el problema és que com són molts de curts els que venen, i té que triar el públic el curtmetratge guanyador. Clar, quan tu parles d'un festival internacional es parteixen de la base que, en que si està parlat en l'idioma X, en que estigui subtitulat en anglès ja n'hi ha prou. Clar, no, perquè la gent que ve a veure el festival no tothom sap anglès, la majoria, jo sóc la primera, va? Entonces tens que demanar que el curtmetratge té que estar subtitulat en castellà, se té que subtitular, i després l'altra cosa, clar, que ho fas a l'aire lliure. A l'aire lliure pues estem contínuament a expenses del temps. Enguany ha sigut això, l'any passat va ser la pluja, per això un dels motius pels quals vam decidir traslladar el lliurament de premis a l'auditori municipal va ser este, perquè a part de que lluís més les coses com siguen, vas a la seguretat de que podran vindre els directors i no, perquè veure, quan va guanyar Sorda, per exemple, a la plaça de Bous, va quedar com a molt deslluït. No pot ser, les llums s'apaguen, s'ha malament. La dificultat més gran és el lloc de projecció, perquè no tenim un espai en condicions, i l'altra és això, que a ser un premi del públic, molts dels curs que arriben no estan subtitulats en castellà.
8: Clar, si l'auditori fos més gran, doncs encara es podria fer alguna cosa, es podria ser un substitut, però el problema és que l'auditori parlem de menys de la meitat de capacitat, llavors no,
6: queda molt limitat.
8: La gent es queda fora, s'enfadaria, sí, massa poca gent.
6: A veure si amb el nou auditori que ens han promès a Vinaròs s'aconseguís en un futur, per qualsevol activitat que es faci, doncs, tenir més audiència i en menys risc de mal temps. José Luis, en què consisteix exactament la feina d'un membre del jurat?
8: Bueno, això també ho estàvem comentant a l'entrada, perquè som molts de companys i, bueno, la feina nostra bàsicament és la de visualitzar les obres que ens va passant Nati, que és l'organitzadora, i llavors decidim quines mereixen, considerem que tècnicament o per la història que conten mereixen ser visionades, i després les veiem tots els membres del jurat. Si tenim dubtes sobre si aquest curt podria passar o no, tenim a una parella assignada, és a dir, els membres del jurat ens separem en parelles. Després d'aquest primer filtratge quedem i decidim quins serien els 12 finalistes, no, que anirien a la secció oficial. A part d'això, doncs tenim feines molt diverses, des de vendre les entrades o col·laborar o presentar alguna vegada o no sé, tot el que va sorgint durant el festival. Alguna vegada jo, per exemple, també he escrit algun article, no sé, fem moltes coses, i l'última ha sigut inclús actuar, que era el que ningú es plantejava fer en la vida, no? És una cosa que especialment quan te fas més gran és bastant difícil memoritzar, actuar.
6: Pel que em dius, clar, entrenar i seleccionar, vosaltres fent també la vostra selecció, dividint-vos en tota la feina que això dona, perquè una persona voldria ser membre del jurat amb tota aquesta feina? Què vos motiva a ficar-vos en aquest...
8: A mi me motiva el que m'agrada al cine, i que jo he sigut espectador d'aquest festival tota la vida, hi ha diverses fotos en les que se'n veu, inclús a prop de Carles Santos i tal, i sempre he sigut molt aficionat i sempre pensava aquella darrera. sempre m'ha cridat l'atenció que hi ha darrere i volia estar darrere, i de fet vaig anar un dia a Nati i li vaig dir, jo tinc una pàgina web, a mi m'agrada molt tot això, però si puc entrar, i bueno, Nati me va dir s'entrar en el jurat i he viscut aquesta experiència. A part, el fet d'entrar en este festival m'ha obert portes per entrar a molts altres. He pogut ser inclús jurat del festival de BCN Esports de Barcelona, estic acreditat en tots els festivals que hi ha per la zona, no vaig més avall perquè tampoc arriba un cotxe, vull dir, és per les distàncies, i això és el que me motivava a mi, poder estar en el mundillo. Bàsicament.
7: Perquè i també, igual que la resta de la gent, per exemple, José Luis és el que va més a festivals que tots nosaltres, no? Però el tirar endavant un projecte cultural com és el Festival de Curtmetratges, que té aquest prestigi internacional, que arriba tantíssima gent, que la gent està esperant el mes de juliol ja per a veure el festival i això. Això també és un al·licient.
8: Sí, home,
7: col·laborar públic en la cultura del poble i en una cosa diferent, perquè moltes vegades, a veure, pues sí, se fan moltes coses aquí a Vinaròs, però culturalment parlo, una activitat que apropa tantíssima gent i que a més tingui aquest seguiment tan consolidat i tal, al jurat això li agrada. De fet, a vegades hi ha persones del jurat que quan el mes de febrer comencem dient, és que ja tinc ganes de veure curts, saps?
8: Sí, a més és un event per al poble, tampoc se fan tantes coses al llarg de l'any, no? A més la dividim en diverses parts, que dona una mica de vidilla al setembre també.
7: Sí, tenim els curts al curs, després tenim el festival Vinaròs en curs de Felipe Osanz. Sí, tenim dues activitats.
8: Llavors, si treus, bueno, vull dir que no se fan tantes coses, vamos, que això és una cosa que és un event ja, només cal veure la cola de gent que se fa per a comprar entrades quan no estan numerades, etc. Això significa que hi ha interès.
6: I aquest festival que feu a Vinaròs, quina projecció té ara a nivell nacional o internacional, en què heu notat al llarg dels anys? Ha arribat tothom que s'ha interessat en el món del cine ja per estàndard? Vos heu de treballar perquè arriba sol? Quina projecció ha aconseguit que tinga?
7: No, a veure, a nivell de la... A veure, podria tenir-ne més. El problema és que per això se necessitaria una infraestructura més gran, ¿vale? Pensa que, en principi, tot se fa mitjançant les plataformes digitals. Però la història està en que si tu mires els curts que venen d'arreu, no d'arreu d'Europa, sinó d'arreu del món, perquè a vegades venen curts i aquí s'estan rodant algun curt, te pot vindre tranquil·lament un curt de Pakistan, per dir-te algo, val? I jo crec que sí que arriba a molts de llocs d'arreu del món. De fet, quan va vindre el coreà, és que hi ha gent que no sap on està Vinaròs.
8: L'han ficat en el mapa.
7: Jo ho dic de broma, però fiquem Vinaròs al mapa, és a dir, la projecció del festival internacionalment és potent, però a lo millor si només ens dediquéssim al festival, si no sigués el festival de curtmetratges una part més de les activitats culturals de la Fundació Caixa Vinaròs, a lo millor encara podria ser molt més.
8: Ara m'ha vingut al cap perquè és que han passat moltes coses i són molts anys i tal, i ja imagina't, jo n'he porto 8 i 25, però ara m'ha vingut al cap, per exemple, quan vam donar el doble premi a Sorda, que va guanyar el del jurat i el del públic, que no havia passat mai ni ha tornat a passar. Un dia me truquen i me diuen, no, que sortiu per la tele, però Radio Televisió Espanyola, i sortien elles en els nostres premis al costat.
7: Clar, perquè una de les coses que sí que és veritat que ahir, bueno, el dia Polo Menadger, quan va agafar premi, va dir, és que el premi del festival és una escultura de l'artista suís Lucas Ulmi, i és una peça única. Emula com un tros de pel·lícula, d'una cita de pel·lícula, ¿vale?, d'un fotograma, i el que fa Lucas és que de les platges de Vinaròs agafa, pues, jo què sé, pues, trossets de plàstic, pedretes de colorets, i les incrusta dintre d'aquests huecos, d'aquests forats que té el

0: n'hi va haver un que m'ha fet molta gràcia, que era el de Xino.
1: Ah, sí, sí. El de Xino es pot veure per internet encara.
2: Sí, on se pot veure?
0: A YouTube. Però és a YouTube, sí. És simplement, és que a més, a mi una de les coses que més m'agraden de l'inici del festival és la senzillesa. És simplement un noi que està a un terrat, val? I diu, me diuen fulanito, no sé què, i jo sempre he volgut ser Xino. I a partir d'aquí explica per què vol ser Xino. De fet, el van passar no fa molt, eh? Però estos curs que són xicotets i que són en dos o tres minuts te conten una història, jo es trobo que estan molt bé. A mi este és un dels primers que me ve al pensament.
2: Com el podem trobar a YouTube, que han de ficar Xino?
1: Xino.
0: Xino.
2: Xino, sí. Festival...
0: No, sí. No me recordo
1: com... És que se diu Xino ja van, lo que va sí. Significa Xino. Ara, com està Xina, vamos...
2: Claro, per això te surten moltes entrades.
1: Qualsevol barbaritat.
2: Xino, cortometraje.
0: Cortometraje Xino, sí. I veuràs allà un noi, perquè és molt antic, és dels primers, està allí a un terrat, ¿vale? I en un cavall així més llarg, me diuen, i no me recordo del nom, José Manuel, no sé què, i sempre he querido ser Xino, i a partir d'aquí explica la història.
2: Promet.
0: Sí, diu, pongo los ojos así...
1: I com es deia aquell de l'home que anava en la furgoneta?
0: Ah, sí, mi senyora. Però aquell és molt masclista, molt, molt, molt. També són dos minuts, i aquell va guanyar molts de premis, però jo el volia passar, però me'n donava vergonya. Volia passar, perquè ara, quan van fer 25 anys del festival... Van fer com una mena de retrospectiva. Vam estar durant 5 setmanes projectant curs d'edicions anteriors i vam començar, per exemple, fent una 4 curs de Caixa Rosario Pardo, perquè és una actriu que tots els anys pues els envien curts,
1: vale?
0: I després vam anar passant curts, però i l'últim dia vam passar curts molt curts, però curts que el més curt donava 2 minuts i l'altre pues, no sé si 7 o 8 en principi. I ja t'he dit, vam passar a Xino, vam passar La Pinyata, que també va guanyar una vegada l'art.
1: La Pinyata no arriba als 3 minuts, crec, tampoc.
0: Sí. I després l'altre que es diu Estaix, que també dura molt poquet, i vaig pensar, passaré mi senyora, però quan lo vaig tornar a veure... Vaig dir, no
1: és políticament correcte.
2: Diràs que ha canviat la mentalitat de la primera vegada.
1: Jo crec que és com que hi havia més llibertat en aquest sentit. Venien continguts molt, molt variats i ara hi ha gran compte.
2: Les èpoques també marquen.
0: A més, jo et puc dir que jo tornant a veure el vaig considerar desagradable.
1: A l'època va fer molta gràcia. Bueno, també n'havia un dels primers que va projectar que seria Mongoloide. A lo millor si ara el projecte també...
2: Tindria la seva polèmica, sí. No seria molt...
1: A mi el que em ve al cap és Caronte.
0: Ah, bueno, clar,
1: perquè va ser quan jo vaig començar, i també el primer que podríem dir de ciència-ficció amb algo d'efectes especials que va aconseguir guanyar. Ell, si no l'has arribat a projectar en aquesta selecció, però, no. Però bueno, a mi me va marcar bastant. És el curt que més vegades he vist, el vaig veure unes 12 vegades o no sé quantes, i en el director també és en el que més contacte m'han tingut.
0: És que era difícil, també tenia que buscar 4 i que tinguessin més o menys una durada.
1: Clar, és que m'ho anem als 20 minuts.
0: I també vaig mirar a veure que els que havien estat més votats pel públic, perquè tots eren premis del públic, i Caronte va ser premi del jurat.
1: Exacte.
0: I jo només vaig passar premis de públic.
1: Ah, vale, clar.
2: Com valoreu la relació que heu tingut amb els convidats que han passat al festival al llarg dels anys?
0: Jo, per mi, molt bona. Sí. A veure, n'hi ha que més i n'hi ha que menys, perquè jo, és el que tu comentaves l'altre dia al grup, quan vam vindre los de pizza.
1: Bueno, és molt divertit.
0: Divertidíssim.
1: Els coreans van ser sí. Els millors, que van estar 3 dies per aquí, me'n vam anar a Peníscola, me'n vam anar a Sant Carlos, vam estar una barbaritat de temps junts.
0: Sí, sí, sí. Bé, i després també és veritat que se queden al·lucinats de la resposta del públic, perquè ells no estan acostumats. I després una altra cosa que també es va sorprendre molt als que van vindre ara. Nosaltres, quan lliurem els premis, projectem el curt, que així la gent sap qui ha guanyat, i me diu Polo, i Polo i Fabien també, però projecteu els curts? Home, claro. Diu, és que els altres festivals no ho fan. Però sí, projectem el curt guanyador. Diu, sí, els altres sí. Donen el premi i ja està, però el curt no se projecta. Sí. I això és una cosa que sorprèn a tothom, i a nosaltres també em va sorprendre, perquè em diu,
1: a mi em va sorprendre que el sorprengués.
0: Exacte.
1: Perquè els vaig presentar, no? Jo vaig anar aquí al Casablanca, que estava Polo i estava Fabián, y le digo, Pablo, este es Fabián, no, que lo conozco. Digo, que los dos hemos ganado un premio en tal sitio y tal. Y me digo, qué contento estoy. Le digo, qué contento estoy, que hoy podré ver tu corto. Y digo, pero si ha guanyat los dos en el mateix festival, ¿tú no has visto el curt? Digo, no.
0: Hombre, no, si el director de guanyador del premi del jurat, Fabián, diu, sobretot no vull parlar molt perquè no vull desvetllar al final. Dic, no, si el teu curt la gent ja l'ha vist, diu, sí, és dir, no sabien molt bé, però aquesta és una de les coses que més els va sorprendre i tenir molt bon

0: recorde tots. De fet, pensa que quan vam fer 10 anys del festival i vam demanar a alguns dels actors o directors, o fins i tot, jo què sé, per exemple, directors d'escoles de cinema i tal, que mos enviessin petit vídeo dient de que pues, bueno, donar el suport al festival,
1: la majoria,
0: la majoria sí,
1: Polo
0: sí.
1: No, sí. però la majoria sí, sí.
2: A
1: majoria.
2: Banda d'inspirar-vos vosaltres en altres festivals, com és lògic, trobo que també vos se poden inspirar de vosaltres en altres festivals, per exemple en això de emetre el curtmetratge guanyador, no? Que això pareix que no és una cosa habitual i a lo millor li agrada a la gent i també ho acaben fent.
1: Saps què passa? Que si això passa no ho sabem.
0: No ho sabem.
1: És igual que quan jo vaig a un altre festival i dic, ostres, fan això i dius, hòstia, ho podrien fer, aquells no saben que t'has inspirat en ells. Jo crec que ells, estos últims directors que han estat, Pol i Fabián, doncs a lo millor sí que ho comenten i a lo millor algú li salta la xispa i en un altre festival també el projecten, no? O diuen, mira, o fiquem jo què sé, no sé, alguna cosa de les que fem, no sé.
0: El que passa és que els lliuraments de premis són estructures molt tancades, saps? I aleshores nosaltres crec que només donem dos premis, però normalment quan se fan festivals de curts, tu saps millor que jo, doncs, premi a la millor direcció. Uf. Premi a la millor imatge, a la millor fotografia, premi a la millor música. Entonces, clar, com són diversos premis,
1: sí, no,
0: automàticament la cosa se fa més llarga i més complicada. Nosaltres només ne donem dos.
1: Claro.
0: Però doncs, això és molt
1: complicat. Un altre festival ho faria ara que ho dius, perquè realment molts donen molts de premis, llavors no pot ser. No pot ser. Si per exemple penses en el BCN Esports de Barcelona, té l'àmfora de, bueno, àmfora de la ciutat de Barcelona, àmfora de no sé què tal, ni tenen un munt. Claro, projectar-ho tot és difícil.
2: Ja estem acabant, però no voldria jo fer-ho sense unes preguntes així doncs, molt relacionades amb el món en què vivim, no? José Luis, com creus que afectarà la intel·ligència artificial al món dels curtmetratges?
1: Home, jo crec que afectarà molts de nivells, des del propi guió, la concepció de la pel·lícula, fins al pla de rodatge, a tot i a les imatges que se generen i de més. Jo crec que hi haurà encara més continguts, evidentment, aquesta seria la primera. I a part d'això, doncs penso que els festivals començaran a tindre seccions que seran a mia, i exigiran també que aquells que participen diguen si han utilitzat o no la IA. Perquè, claro, és una gran diferència que la utilitzés a que no, en quant a recursos, en quant a tècnica, en quant a temps, esforç. Això s'hauria de deixar molt clar si l'estàs utilitzant o no.
2: Dos seccions. Claro, això, Nati, entenc que també pot afectar a les bases d'un festival.
0: Sí, vaja. Per descomptat. A veure, el que no se pot premiar és la creativitat humana en contra de la creativitat de la màquina, per dir-ho d'alguna forma. Jo avui, ja fa dies que vaig sentir que estaven fent unes proves en intel·ligència artificial i que se'n van anar la intel·ligència pel seu compte, fent cas omís del que li estaven demanant, i avui he sentit per la ràdio que ha tornat a passar el mateix. Vull dir que estaven fent unes proves i van delimitar perquè no accedís a no sé què i ella ha passat automàticament. Jo crec que se tindrà que controlar, però també és molt relatiu, perquè a veure com discernixes si està fet o no, però no se pot valorar de la igual manera el que està fet per un director, per uns actors, que el que està fet per una intel·ligència artificial. Aquí no hi ha color.
1: Per cert, ara que comentes això, en el Festival de Vot, que està actualment en funcionament fins a este cap de setmana, vaig anar a unes xerrades sobre ella i van comentar una mica sobre el futur que tenen els festivals, sobre el que es pot fer amb IA. Van parlar de la IA analítica,
2: generativa
1: i l'altra, en el mesur. Bueno, la qüestió és que van parlar de tot el que es pot fer i van projectar un documental en el que et preguntaven que determinessis en quin moment començaven a utilitzar IA. Evidentment, tot el documental estava fet en IA.
0: Clar.
1: I no es notava.
2: No es notava.
0: Però això com tens que saber-ne molt per a poder discernir.
1: Claro. I el que hauria de fer és dir-ho.
0: Sí, però si t'enganyen.
1: Ja, però
0: clar, tu te poden dir, per exemple, un cartell per dir-te algo, l'ha fet perquè la IA cada vegada ho fa més similar a el que pugui fer la mà humana, que un cartell està fet per un artista i a lo millor l'artista s'ha inspirat en la IA. Entonces, això ja no té la...
2: I a l'hora de consumir també el cine, clar, hi ha molta gent que ja consumeix el cine a través de la tablet, del mòbil, no? Quin futur té un festival de cine o de curtmetratges com el vostre, que a lo millor pues, se pot fer en streaming per tot el món a la vegada que ho veu el públic?
0: No hi ha color, Albert. Mira, només te diré una cosa. Nosaltres, el jurat, en principi, quan fèiem la selecció del premi guanyador del jurat, vam estar, no sé si un any o així, fent-ho prèviament abans de projectar-los en pantalla gran. I saps de què ens vam donar compte? De que quan projectes una pel·lícula, un curtmetratge en aquest cas, en una pantalla gran, veus moltes més coses, t'arriba molt més. És a dir, tu pots veure un curt en un mòbil i el veus, i mentre tu estàs veient el curt amb el mòbil poden passar 30.000 coses al teu costat que una mica van dispersant la teva atenció. Quan tu te sentes a una pantalla, quan tot està fosc i tens un bon equip de so, veus la pantalla gran, te fiques dintre de la pel·lícula. O sigui que a la gent que li agrada el cinema, ni les tablets, ni els ordenadors, ni els mòbils, els poden llevar la felicitat de sentar-se davant d'una pantalla gran.
1: Això que acaba de dir Nati és fonamental. Fonamental, perquè a nosaltres ens passa, a vegades entre el jurat discutim, pues este curs no és tan bo i no sé què tal, i vas a la plaça de Bous, en este cas vas a la projecció i aquella persona que tenia dubtes a lo millor diu, pues ara sí que m'agrada.
0: Sí, sí.
2: El veus diferent, totalment sí. Diferent.
0: Sempre sortim dient, ai, pues este m'ha agradat més o m'ha agradat menys. Vull dir...
1: També.
0: Sí, sí.
2: Nati Romeu, de la Fundació Casa Vinaròs, José Luis Beltrán, membre del jurat del festival, moltes gràcies per haver vingut als micròfons de Ser Maestrat, per haver-nos parlat una mica de la trajectòria del festival de curts, i bueno, tindrem l'oportunitat en un altre espai parlar amb José Luis ja de l'edició aquesta última que s'ha realitzat, doncs, per parlar de les pel·lícules que han participat, del nivell, temes tècnics i de més que se'ns aniran ocorrent. Moltes gràcies, com
0: a tu, per convidar-nos.
1: Moltes gràcies.
2: I moltes gràcies als oients de Ser Maestrat per la vostra atenció i ens tornem a escoltar la setmana que ve. Gràcies.
3: Des de sempre, Caixa Vinaròs ha estat un suport fonamental en la convivència del nostre poble, potenciant les festes populars, la cultura, l'art, en definitiva, la convivència entre tots els vinarossencs. Caminem junts. Afrontem els reptes que ens planteja el futur. Construïm, entre tots, el futur del nostre poble. Caixa Rural, Caixa Vinaròs. Per la nostra gent.
4: En el Paseo Colón y a orillas del mar estaremos el 9 de agosto en una nueva edición de Nit de Compres al Passeig, de las 5 de la tarde a las 12 de la noche, desde la Biblioplaya a la pérgola del Paseo Colón. Tus comercios de proximidad, hacemos turismo. Nit de Compres al Passeig, el 9 de agosto. Associació de Comerciants de Vinaròs, Ajuntament de Vinaròs, Regidoria de Comerç.
5: Me ven entrando en la disco y se me queda mirando.
6: Hotel y Spa Castillo de Peñíscola. 80 palcos desde donde presenciar un espectáculo insuperable. El mar Mediterráneo y el Castillo Papaluna. Sabor, con el restaurante con terraza e interior. Relax y bienestar con el spa y el ático perfecto para el tardeo. Hotel y Spa Castillo de Peñíscola, 964-480914. Es tu momento, regálatelo. Avenida Papaluna 4, Peñíscola.

0: Hoy por hoy, Comunitat Valenciana. Imma Pardo.
1: Atención, aventureros y amantes de los desafíos. Llegó el momento de perderse en la maravilla del laberinto de Peñíscola, el más grande de España y el tercero de Europa. Descubre un mundo de emociones y diversión mientras te sumerges en este laberinto único. Abierto de martes a domingo de 10 a 20 horas. Una experiencia que no puedes perderte en tu visita a Peñíscola, el nuevo escape room, el laberinto del Minotauro. Sigue la emoción y encuentra el camino hacia la diversión. Visita nuestra web para más detalles y planifica tu visita en laberintodepeñíscola.com. No dejes que te lo cuenten, vívelo tú mismo, con la colaboración de Turisme Comunitat Valenciana.
2: Cada vegada són més els pacients que confien en els professionals de Clínica Dental Ebre Clínica Tortosa, Clínica Dental Montsià Amposta i Clínica Dental Azahara Vinaròs. Som les clíniques dentals amb millors valoracions a Google. Noelia, Alberto, Paula o Manu són alguns dels pacients que amb les seves ressenyes posen en valor la delicadesa en les neteges, la cura dels més petits, el tracte proper i la sinceritat amb els plans de tractament. Tu també pots formar part d'aquesta gran família. Tens una clínica ben a prop teu. Clínica Dental Ebre Clínica Tortosa, Clínica Dental Montsià Amposta i Clínica Dental Azahara Vinaròs.
1: Del 7 al 16 d'agost, Càlig està de festa. 10 dies per a gaudir de les festes patronals, amb revetlles, cercaviles, concursos gastronòmics, dies de bous, activitats per als més menuts i moltes sorpreses més. I el 10 d'agost, a les 20 hores, no et perdes la tradicional entra de bous a l'estil Calitjó, declarada Festa d'Interès Turístic Provincial. Vine a Càlig i gaudis de 10 dies de festa, tradició i germanor. Festes patronals de Càlig, del 7.

0: El municipi es prepara per viure un dels grans esdeveniments astronòmics de l'any, el primer eclipsi total de sol visible des de la península en més de 100 anys. Alcanar serà un dels millors jocs per a contemplar-lo, amb un minut i 37 segons de totalitat i una experiència única que combinarà música, gastronomia, cultura i activitats per a tots els públics. La plaça de Bous, la Moleta del Remei i un espai adaptat a la fanecada seran els escenaris per viure aquest fenomen extraordinari. Fins al dia de l'eclipsi també podeu descobrir tots els secrets de l'eclipsi amb xerrades, sessions de planetari i activitats per a tota la família. Consulta tota la programació a les xarxes socials de l'Ajuntament d'Alcanar. El 12 d'agost, el cel té una cita amb Alcanar. No te'l perdes.
1: Sant Mateo, cae el sol.
2: Tardeos chill en el jardín de bodegas Besalduc Vice en San Mateo. Relax, música, ambiente y pica pica a la puesta del sol. Todos los sábados de mayo a septiembre. Aforo limitado a 42 plazas exclusivas y numeradas. Consulta packs para grupos o personaliza el tuyo a tu gusto. Reserva al 673-21-6280 o en www.bodegas.es. Besalduc by Sunset Club. Tardeos con estilo.
3: Sube la vibra. Se siente distinto en San Mateo.
4: ¿Buscas fibra y móvil a buen precio, pero sobre todo con buena cobertura? En Energía Vina 2 trabajamos con Nodos, Lowi, Más Móvil, Finetwork y muchas más. Te atendemos en persona y te recomendamos lo que mejor te encaja. Ven a vernos en la calle Pilar 25 en Vinaroz. Energía Vinaroz. Confianza y buen servicio.
5: Hoy por hoy, Comunidad Valenciana. Inma Pardo.

0: Molt bon dia a tots i a totes. Avui, 6 d'agost del 2026, anem a apropar-vos totes les notícies hacia les ràdios. Comencem en Vinaròs i és que la regidoria d'Obres i Serveis ha formalitzat la contratació de dos persones més per a la brigada municipal. En concret, un PO multiserveis per a cobrir una vacant i un oficial primera de paleta per cobrir una substitució. El regidor d'Obres i Serveis, José Brito, ha indicat que aquestes dues incorporacions s'afegeixen a les altres sis que es van realitzar a final del mes de juliol. I continuant en Vinaròs i continuant en contratacions, l'Ajuntament ha formalitzat aquesta setmana la contratació de dues persones aturades a través de dos programes d'ocupació que ha aconseguit. El primer d'aquests programes és l'EMCORP, adreçat per a joves menors de 30 anys en situació d'atur amb l'objectiu de que milloren la seva experiència professional. L'ajuda rebuda accedeix fins als més de 28.000 euros per a incorporar un auxiliar administratiu durant un termini de 10 mesos. Esta incorporació permetrà reforçar l'horari d'atenció al públic al centre de coneixement del Vinalab. El segon programa d'ocupació és l'EMDONA, adreçat a dones en situació d'atur. L'ajuda aconseguida ha sigut també de més de 28.000 euros, també per a una contratació d'una auxiliar administrativa durant el mateix termini de 10 mesos. La contratació es destina, en aquest cas, a desenvolupar tasques d'atenció ciutadana a l'Ajuntament, així com a oferir suport al programa de gestió de patrimoni. I cal destacar que aquests dos programes són susceptibles de ser financiats pels fons socials europeus. I seguim a Vinaròs i és que recorda a l'audiència que aquest diumenge 9 d'agost els comerços sortiran a la vora de la mar en una nova edició de Nit de Compres al Passeig, una cita amb el comerç de la localitat que ja s'ha convertit en una activitat imprescindible dintre de l'agenda estiuenca d'això. Ens parla la presidenta de l'Associació de Comerciants, Maria Àngeles Pereda.
1: Allí hi haurà 14 carpes de comerços de proximitat que estarem a la vora de la mar i que promocionarem, a part dels nostres productes, també les nostres botigues i els nostres comerços. Productes i també pues oferint tot allò que tenim a les nostres botigues i els nostres comerços a tots els turistes i a tots els visitants que vulguin apropar-se al Passeig Colom, que vegin el tipus de producte que tenim als nostres comerços de proximitat. Esta edició, com anteriors, en Nit de Compres al Passeig, és diferent perquè intentem fer-la per la tarda, tarda-nit, perquè sigui una miqueta més tranquil·la, més fresqueta i més agradable per a tots. Des de les 5 de la tarda fins a les 12 de la nit estarem. I les carpes estaran ubicades a les parts laterals, deixant el pas central. Com sempre, intentarem aportar tot el tipus de producte que pugui ser d'interès per a tota la gent que ens pugui visitar.
2: Al Passeig Colom i a la vora de la mar estarem el 9 d'agost en una nova edició de Nit de Compres al Passeig, de les 5 de la tarda fins a les 12 de la nit, de la Biblioplatja a la pèrgola del Passeig Colom. Els teus comerços de proximitat fent turisme. Nit de Compres al Passeig, el 9 d'agost. Associació de Comerciants de Vinaròs, Ajuntament de Vinaròs, Regidoria de Comerç.
3: Me ve entrando en la disco y se me queda mirando lo que...
0: I ens anem a la província i és que el PSPV-PSOE adverteix a Pérez Llorca que cometrà, segons ells, un delicte polític d'alta traïció als valencians si impedeixen que la comunitat es beneficie del nou model de finançament amb el qual passarien del 14è lloc al 8è recursos. Segons el PSPV, aquest model permetiria posar fin en 2027 a l'infrafinançament que pateix la comunitat des del 2002, fa 25 anys, amb una aportació addicional de 3.669 milions d'euros per a la sanitat, l'educació els serveis socials, les infraestructures i el teixit productiu valencià. D'això ens parla el portaveu socialista d'Hisenda, José Díaz.
4: Pérez Llorca está dispuesto a hacer pagar a los valencianos y valencianas el precio de su candidatura. Y ese precio son 3.669 millones de euros para nuestra sanidad, nuestra educación o nuestra dependencia. Después de 25 años, siendo los últimos o penúltimos en financiación, podemos pasar del puesto 14 al octavo y acabar con una injusticia histórica. Si Pérez Llorca rechaza esta oportunidad para obedecer a Feijóo y conservar su sillón, cometerá una traición política imperdonable. Su candidatura no vale 3.669 millones y no la vamos a pagar los valencianos y valencianas. Que se plante ante su partido o que se marche. Que lo que él rechace por cobardía en 2026, Diana Morán lo aceptará por lealtad a esta tierra en 2027.
0: El 14 d'agost, Vinaròs celebrarà una nova edició del Dia de la Joventut, una jornada plena d'activitats per a totes les edats. Al matí, la pèrgola del Passeig de Blasco Ibáñez acollirà una gran festa de l'espuma i un espectacular inflable aquàtic. I a partir de les 7:30 de la vesprada, la festa es traslladarà al Passeig de Colom amb els concerts de Big Rock Experience, Esther Querol, La Tremenda, Coco i la sessió final de DJ Max, una proposta gratuïta per a gaudir de l'estiu en família i en els amics. Us hi esperem. Ajuntament de Vinaròs i Casa el Jove.
5: El 12 d'agost, prepara't per a mirar al cel. Vinaròs viurà un dels esdeveniments astronòmics més espectaculars de les últimes dècades, un eclipsi total de sol. Durant quasi 2 minuts, el dia es convertirà en nit. Vine als punts oficials d'observació del Fortí i del Santuari de la Misericòrdia amb activitats, informació i repartiment d'ulleres homologades. Recordo, el sol només es pot observar amb protecció adequada. 12 d'agost, Vinaròs, a l'ombra de l'eclipsi. No t'ho perdes.
6: ¡Que hace calor! ¡Masivo, bro! ¡Es verano! ¡Piscina, no! ¡Tú necesitas disciplina, bro! ¡Nada de piscina! ¡Fucking disciplina! Yo me levanto a las 3 a.m. para hacer mis burpees cuando no da el sol, mientras tú...
7: ¡Bricocentro! En Bricocentro tenemos la solución para que este verano no te funda el cerebro. Piscinas y accesorios, sombrillas, veladores, sistemas de ventilación. Prepárate para el calor. Bricocentro en Benicarló, en el centro comercial Family Park.
8: ¡Bricolaje y decor!
0: I ens anem fins al Cala Alcossebre, i és que la regidoria de joventut tanca l'edició 2026 del campus jove amb un balanç molt positiu. 83 joves han participat en aquesta edició, en la qual s'han amplificat les places i s'han incorporat noves activitats. El reforç de servei gratuït de transport diari entre Alcalà i Alcossebre ha facilitat la participació en una programació desenvolupada en tots dos nuclis urbans. I passem a Benicarló, on la regidora del PP i la presidenta de l'OACSE ens parla del finançament per part de la Generalitat a Benicarló, als centres de dia i a les residències, de 6 milions d'euros. D'això ens parla la regidora Sònia Foix.
9: Un balanç molt positiu. Va ser una trobada, una reunió prou extensa, prou llarga, en la qual vam tractar tots els temes que tenien referència en les residències i centres de dia de Benicarló, i una valoració molt positiva.
10: I bueno, m'has comentat, no, que sobre les residències, sobre els centres de dia, quins han sigut els principals assumptes també d'aquesta reunió?
9: Bé, pues, primerament, els assumptes que portàvem i hem portat i hem tractat en la reunió, pues, ha sigut el conèixer pues, el benestar de les persones usuàries, dels treballadors que tenim en tots els centres, i sobretot pues, bueno, de quines maneres podem abordar pues, que pues, millorar, com bé sabem, els centres el dia a dia.
0: Mm-hmm.
11: Atención, aventureros y amantes de los desafíos. Llegó el momento de perderse en la maravilla del laberinto de Peñíscola, el más grande de España y el tercero de Europa. Descubre un mundo de emociones y diversión mientras te sumerges en este laberinto único. Abierto de martes a domingo de 10 a 20 horas. Una experiencia que no puedes perderte en tu visita a Peñíscola, el nuevo escape room, el laberinto del Minotauro. Sigue la emoción y encuentra el camino hacia la diversión. Visita nuestra web para más detalles y planifica tu visita en laberintodepeñíscola.com. No dejes que te lo cuenten, vívelo tú mismo, con la colaboración de Turisme Comunitat Valenciana.
0: I passem amb les farmàcies de guàrdia. Benicarló, farmàcia Santos al carrer Major número 1 i a Vinaròs, farmàcia Adell al carrer Pablo Picasso, Piu 12. Que passeu una molt bona vesprada.

0: ¿no?
1: Venga, Patricia.
2: Sí, bueno, yo la verdad es que los concilio los dos, los macrofestivales me permiten ver artistas que sería imposible que viese en cartelera ellos solos, pero luego los conciertos más pequeñitos, más recogidos, pues son como con Silvana Estrada, que ha estado estos días, por ejemplo, en España, los que te permiten establecer otro tipo de relación con el artista, ¿no?
1: Ay, madre, es que a mí esto de hablar de música podría estarme hasta las 7 de la tarde. Pero ahora lo vamos a dejar solamente 2 o 3 minutos, que tenemos un poquito de publicidad para que paguen mi sueldo, que es un sueldazo brutal. Y cuando volvamos, todavía vamos a hablar otro poquitín de música, pero esta vez lo propongo yo. No te muevas, Alvanta, de aquí.
3: Cada vegada són més els pacients que confien en els professionals de Clínica Dental Ebre Clínica Tortosa, Clínica Dental Montsià Amposta i Clínica Dental Azahara Vinaròs. Som les clíniques dentals amb millors valoracions a Google. Noelia, Alberto, Paula o Manu són alguns dels pacients que amb les seves ressenyes posen en valor la delicadesa en les neteges, la cura dels més petits, el tracte proper i la sinceritat amb els plans de tractament. Tu també pots formar part d'aquesta gran família. Tens una clínica ben a prop teu. Clínica Dental Ebre Clínica Tortosa, Clínica Dental Montsià Amposta i Clínica Dental Azahara Vinaròs.
4: Només passa una vegada en més d'un segle. El 12 d'agost mira el cel des d'Alcanar. El municipi es prepara per viure un dels grans esdeveniments astronòmics de l'any. El primer eclipsi total de sol visible des de la península en més de 100 anys. Alcanar serà un dels millors jocs per a contemplar-lo, amb 1 minut i 37 segons de totalitat i una experiència única que combinarà música, gastronomia, cultura i activitats per a tots els públics. La plaça de Bous, la Moleta del Remei i un espai adaptat a la fanecada seran els escenaris per viure aquest fenomen extraordinari. Fins al dia de l'eclipsi també podeu descobrir tots els secrets de l'eclipsi amb xerrades, sessions de planetari i activitats per a tota la família. Consulta tota la programació a les xarxes socials de l'Ajuntament d'Alcanar. El 12 d'agost, el cel té una cita amb Alcanar. No te'l perdes. Del 8 al 16 d'agost arriba el moment més esperat, les festes majors de Rossell. Gaudeix de la festa de la Font de Valls, les tradicionals paelles, els actes taurins i la millor música amb la dècada prodigiosa, la gran nit jove amb tributs i DJs i la desfilada de carrosses. No t'ho pots perdre. Aquest agost la festa es viu a Rossell. Organitza Ajuntament de Rossell.
5: Cadena Ser, 100 años de radio.
6: Los 100 de Minma Gallery llegan a Vinaròs con premio seguro. Un sofá, un colchón o hasta 500 euros de descuento pueden ser tuyos. Visítanos el sábado 25 en Portal Mediterráneo con lo mejor en sofás, descanso y mobiliario. Los 100 de Minma solo para los 100 primeros. Más info en minma.net.
7: Minma tu espacio.
8: El 12 d'agost, prepara't per a mirar al cel. Vinaròs viurà un dels esdeveniments astronòmics més espectaculars de les últimes dècades, un eclipsi total de sol. Durant quasi 2 minuts, el dia es convertirà en nit. Vine als punts oficials d'observació del Fortí i del Santuari de la Misericòrdia amb activitats...

0: El Faro, con Laura Piñero.
1: En Autotrack Vinaroz ponemos a punto el frío que mueve tu negocio.
2: Montamos, reparamos, mantenemos e instalamos equipos de frío para furgonetas, camiones isotermos y vehículos industriales, pensados para negocios que no pueden permitirse que el frío falle.
1: Contamos con Nico, nuestro hombre del frío, con más de 15 años de experiencia en frío industrial y vehículos refrigerados.
2: Además, revisamos tu equipo, mantenemos el isotermo en perfecto estado y nos encargamos de que cumpla con la homologación ATP.
1: Si tu vehículo necesita frío, necesita Autotrack.
3: Hi ha moments que ho canvien tot. Este 12 d'agost viu l'univers en primera fila. Viu l'eclipsi total de sol a la Comunitat Valenciana amb seguretat i responsabilitat. No et desplaces si no és necessari i utilitza només ulleres amb certificació ISO 12312-2. Generalitat Valenciana. Més informació en eclipses.gba.es.
4: Cadena SER. 100 años de radio.
5: El 12 d'agost, prepara't per a mirar al cel. Vinaròs viurà un dels esdeveniments astronòmics més espectaculars de les últimes dècades, un eclipsi total de sol. Durant quasi 2 minuts, el dia es convertirà en nit. Vine als punts oficials d'observació del Fortí i del Santuari de la Misericòrdia amb activitats, informació i repartiment d'ulleres homologades. Recorda, el sol només es pot observar amb protecció adequada. 12 d'agost, Vinaròs, a l'ombra de l'eclipsi. No t'ho perdis.
6: El domingo en la cadena SER y cuando quieras en la aplicación de la SER.
0: El Faro, con Laura Piñero.